0: por hoy, Ángels Barceló.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
2: Radio Alcoy, Cadena SER.
3: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 32 grados centígrados.
2: Hoy por hoy, Alcoy, Paco Agulló.
4: Hola, bon dia i benvinguts al programa Hoy por hoy, Alcoy, de 8 de març, 2 de juny. En aquesta ocasió parlarem amb el climatòleg Enrique Moltó, qui ens fa un balanç dels primers 5 mesos de l'any a nivell de precipitacions i de temperatures. També en aquesta primera hora entrevistarem a José Miguel Santa Creu, historiador i catedràtic de la Universitat d'Alacant, que presentarà a Cocentaina el seu últim llibre, Rumbo a Orán. També ja en la segona hora podrem escoltar a Javier Zapata, el qual ens parlarà de tot el que tenen preparat sobre la temporada d'estiu en Terra Natura i Agua Natura. Per suposat, en aquesta segona hora no faltaran els minuts dedicats a Zoco Radiofónico, com cada dimarts. Els nostres oients poden participar, quedaran en directe al 96 652 62 76. Per últim, en aquesta segona hora l'acabarem en un testimoni molt especial, dos testimonis especials en concret. Primer, una entrevista que el nostre company Lorenzo Rubio li va fer en l'any 1988 a la recentment desapareguda Pepa Botella de Castanyer. I posteriorment hem recuperat dels arxius de Radio Alcoy també un extracte d'un programa que va fer la mateixa Pepa Botella de Castanyer per a aquesta casa, per a Radio Alcoy, en 1958. Un programa que portava per nom Voces Eternas. Dos testimonis, històries fantàstics que d'ací molt poquet podran escoltar. Moltes gràcies per la seva atenció i comencem.

0: Començant aquest mes de juny, el que volíem era tindre uns pocs minuts poder parlar amb el nostre climatòleg, Enrique Molto. Bon dia, Enrique.
1: Hola, bon dia, Rafa.
0: Molt bé, per res, fer aquest xicotiu balanç del que han sigut estos 5 primers mesos de l'any a nivell pues, tan climatològic, pluviomètric, com de temperatures, ara també un poquiu, ixe famós 40 de maio, que no te quites el saio, però jo crec que últimament igual hi hauria que pensar si llevas-lo abans. Bueno, parlar un poquiu de tots els temes estos i que millor que fer-ho tu. Enrique, anem a veure, què pues, contamos d'estos 5 primers mesos? Com estem a nivell pluviomètric, per exemple? Comencem per ahí.
1: Realment estem bé, des del punt de vista pluviomètric, en estos... primers mesos de l'any, no? Sobretot jo destacaria, com últimament se ve sent habitual, encara que és un mes dual, perquè igual te'l dona una que la contrària, però en alguns climogrames que estic fent en els últims anys, el mes de març últimament resulta que està resultant el més plovedor de tota la sèrie, és curiós, és més plovedor que molts mesos de tardor i que alguns de primavera, no? Encara que ha hagut mes de març també que acaben en zero, perquè així no som així, així som així de
0: irregulars.
1: Però enguany és un mes que altra vegada pues, s'ha comportat realment molt bé. La diferència és que no ha anat soles com altres voltes, però sí que ha sigut evidentment el mes en què més ha... clarament el que més ha plogut, no? Quantitats que estan superant a 100 i pico litres en molts casos, 150 en alguns punts del comtat, de forma prou fàcil, com sempre l'Orxa pues, destaca, ja saps que és el nostre punt de pluviometria màxima. També a voltes té temperatura màxima, per cert, i també a voltes de mínima, perquè l'Orxa és una zona d'extrems, no? I el mateix cas d'Alcoi, no? El que són les estacions d'Alcoi també pràcticament han estat per damunt de 100 litres o proper de 100 litres en eixe mes de març, no? Però com dic, a diferència d'altres anys, no és un mes que ha anat soles. Giner va ser un mes també relativament plovedor, a més de 50-70 litres, també es va comportar francament molt bé des del punt de vista pluviomètric i per tant també va sumar litres de forma eficient, sobretot la primera part del mes de giner, perquè després va vindre les polentades, que van continuar en febrer i, per tant, això explica que febrer siga el mes amb menys pluviometria de tots aquests 5 primers mesos. En este mes de febrer,
0: dime,
1: per norma general, no superem els 10 litres en la majoria dels observatoris d'aquestes comarques, de l'Alcoià i el Comtat. Per tant, el mes més sec de 5 és febrer, que, per cert, també és més o menys habitual, que siga el mes sec dels mesos no estivals, sol ser febrer el mes. El més sec. El que no evita és que de vegades pues, se'n vagi de mare, però el sol ser prou habitual en aquesta comarca que això passi, últimament ve passant prou. I després, pues, clar, si preguntes a la gent, i abril com va ser? No, pues, la gent sempre se'n recordarà que si de la glòria infantil, que si... I tot recordem pues, el que va ser la glòria infantil, no va ploure a penes, però a última hora del dia ixe, i de cara a la matinada següent, van caure 20 o 30 litres, que quasi el tinc que dir que va ser quasi tota la pluviometria del mes. Perquè tot i que la gent pues, va maleir l'arrencada de la diana, la veritat és que en quant a litres va fer molt poquet, va fer a fer dos o tres. Entonces, el mes d'abril ha sigut un mes que s'ha comportat des del punt de vista pluviomètric. Sí. Curiosament, contra el que es diu, en quant a que aguas mil, i totes caben en un barril, pues sí que totes caben en un barril, però de aguas mil no. No ja només perquè no ploguera en excedent, encara que sigui a dir 30, 20, 30 litros sí que va fer, sinó perquè no va ploure molts dies, sobretot va ploure, com dic, un dia, que és el de la glòria infantil, a la matinada següent. Els tres dies les quantitats que van caure van ser realment molt escasses, no? Lo que no evita, evidentment, que puguen destorbar, però quan a efectivitat, escasses. I clar, i després arribem a un mes de maig, que podem dir que ha sigut dual des del punt de vista de la pluviometria i de la pròpia temperatura.
0: Bipolar, a veure, compta'm.
1: Totalment bipolar, perquè la primera part del mes, els primers 15 dies, 15-20 dies, ha sigut un mes relativament fresquet, en algun moment que s'inicia cap amunt, però quasi més bé diria que s'inicia cap avall, n'hi havia dies prou fresquets i no s'anava molt de temperatura, i a més amb arruixades i tronades vàries, no?, que tots recordem inclús que van afectar en part algunes activitats de l'aire lliure, si no recorde mal,
0: Muro, per exemple.
1: De Muro es van escapar de l'entrada, però per matí es va rear avui de valent. En el mes de maig parlem de pluviometria, que sí que ha estat dins del que és un mes de maig, perquè parlem de 40, 50, 60, 70 litres, inclús en alguns casos. Per tant, és un mes que s'ha comportat prou bé en pluviometria, però ha caigut la segona part de la segona quinzena del mes, en general, ràpidament ha anat cap avall en quant a precipitació i ha anat cap amunt en temperatura, no? I per tant, pues, al final, com sempre, no? Dius, acabarà el mes de maig i dirà, pues, ha caigut, la temperatura ha sigut la mitja. Diu, la mitja, pues, el que tu digues, la mitja és que ha sigut mig més calorós i, que és la segona quinzena, i mig més, més fresquet, no? I al final resultarà, pues, com dic, una mitja aparentment bona, no? I bueno, pues això és un poc el que tenim. També, clar, evidentment, el problema d'estos calors que estem
0: patint... A veure, això és el que anava a preguntar-te, a veure, va, això la següent pregunta,
1: conta. Pues clar, és la pregunta, no? I la pregunta és sempre, i això ja m'ho va fer l'altre dia, no? Això que va ser la baranda del 5.
0: Això no havia passat mai.
1: I això ja es quedarà paciente tot el que queda d'estiu? Pues no. I això vol dir el calor este que fa avui, vol dir que l'estiu serà calorós?
0: Pues,
1: pues calorós serà. Això, en aquesta terra no podem dubtar. No sabem si el fred en hivern arribarà més o menys intensitat. Enguany no ha sigut molt intens en fred, encara que en quant a percepció sí que hem tingut i és fred, però en quant a mitjanes no. Però el que sí que sabem segur és que calor en fa tots els anys. Això no falla, com dic, mai. No? El que sempre diguem és que estigui dins d'un límit i que no arribi massa pronte. El cas és que, bueno, pues, ha arribat pronte, ja dic, recorde que en totes les notícies que ara tenen els parts del test que dona així en l'emissora en informatius, m'ha tirat tot el mes dient, la segona quinzena, dient, bueno, que sí, que està fent calor, però no tanta, el que no es consola és que no vol, no? Però no tanta com en altres zones d'Espanya, i sempre m'agrada insistir, inclús d'Europa, perquè sí, hem estat durant molts dies, en 28, 27, però des 30 no fa molts dies que estem arribant a rebassar-los, i avui pues, se n'eixim de mare, avui concretament se n'eixim de mare, i estarem per damunt de 35, i serà un dia fotut, no? Però, torna a dir, així tampoc ha sigut en excés des d'aquest punt de vista. I, a més, pues, com diu aquell, pues, puedo prometer y prometo, jo soc d'una època en la que aquesta frase encara recorda, que no tinc, evidentment, dades per a tot el mes de juny, perquè això són, com sempre comento, previsions un poc absurdes, parlar de tot un mes, però sí que puc assegurar que el que queda de setmana no es pareixerà molt al dia d'avui, afortunadament, no? I a partir de demà mateix, pues, tindrem una baixada de temperatures pues, quasi de 10 graus, demà igual estem, quasi no arribem a 30, i avui estarem en alguns llocs en proper de 40, pues, la diferència, com dic, serà important, no? I també, pues, això seguirà la resta de la setmana. Inclús podem destacar un divendres en el que és probable que tinguem màximes d'apenes 20 i pocs graus i amb prou núvols. Pluja no crec que molta, però amb prou núvols. Per tant, una setmana de juny en la que tindrem pràcticament tot, no? Lo més alt i lo més baix, lo més sec i lo més fresquet, no?
0: Has arribat a dir 40 graus, sí? Arribarem?
1: Avui, bueno, pues, tinc la meva confiança en l'Orxa, Planes, i tota aquesta zona perquè arribi a aquests valors. El l'avís màxim avui està posat en la zona de la Vega Baixa, o sigui, al sud de la província, perquè allà és on pegarà amb més intensitat, i també al sud de la província de València, per cert, la zona de Vall d'Albaida, que allà també pega, de valent. Però així, home, calor en farà, però de 35, evidentment és calor, però crec que potser no tanta, no? Això sí que tinc que destacar-ho. Però el més important de la calor d'estos dies i la d'avui mateix no és ja el valor absolut del calor, sinó que crec que ens agarra molt més despistats, no? És a dir, pues la bofetada de calor del mes de juny és molt més dura que la que puga pegar en juliol o agost, que estàs ja quasi clavat en dinàmica, no? I,
0: sí, estàs mentalitzat, ja estàs més mentalitzat.
1: Sí, claro, no és conya, saps?
0: Sí, sí, sí.
1: Tenim el cos habituat a eixes, als valors de l'estiu, i es patim, però no tant. Però el calor d'ara no hi ha que tenim avui, que és excessiu en si mateix, no? Sinó inclús els 30 i pocs graus d'estos dies, pues els primers calors són durs. A més, amb una consideració que sempre m'agrada insistir en el mes de juny, i és que el calor del mes de juny, com el dia és molt llarg, són els dies més llargs de l'any, hem de recordar-lo, pues és quan més sostingut és. És a dir, a vegades els mesos de juliol, sobretot d'agost, pot arribar a valors molt alts, però igual dura menys temps, no? Però clar, quan arribes a temperatures altes en juny, aguanten durant més hores altes, no? I això també crec que és una cosa assenyalar, clar.
0: Assenyalar. Però a veure, la tradició, la, diguem, sabidoria popular, aquests refrans abans de Aguas Mil, ara el 40 de mayo, no te quites el sallo, a veure què està passant. A veure, la...
1: Bueno, això, a veure, això és el refrans són estadística popular, val? I com estadística popular que són, i tu vas acabar de dir fa un moment, fallen. No perquè ara el temps estigui més loco que antes,
0: que no és canvi climàtic,
1: però n'hi ha que dir sempre que ja estava loco antes, eh? Està més loco que antes, eh? Però estava loco ja abans. I bueno, pues, evidentment són coses que tenen ixa base empírica, eh? Sí. És a dir, l'observador, de moltes zones diferents, que també hi ha que dir que de fans n'hi ha que acceptar-los en cada zona, perquè cada zona són diferents, donen lloc a situacions diferents, i per tant, això té un poc ixa base, però per suposat no sempre es complís. Podríem dir que és fins al 40 de maio? Pues, si pensem en el dia que fa avui, no. Però si pensem en el dia que fa els pròxims dies, sobretot de cara a cap de setmana, que atenció, no estic dient que cap de setmana vaig a fer fred, però si en comptes d'estar en
0: 30 de màxima,
1: estàs en 22,
0: sí.
1: Que quasi segur la mínima d'esta passada nit, o sea, pues clar, això crec que sí que es notarà, i fa algo més de núvol, pues fins ahir no podem arribar, no? Ja la setmana que ve, pues, segurament tornarien a pujar respecte al final de setmana este, no respecte avui, ojo, però sí que tornaria a pujar, pues, pues, també ho notarien. Una cosa que m'agradaria assenyalar també de això, és que el final de l'any passat també va comportar prou ben pluviometria, els mesos sobretot d'octubre i desembre van ser molt plovedors, i això es manté en una bona línia, sobretot per a vegetació i cultius, que estan més o menys exuberants, quasi podríem dir, ha caigut tot quan diu que de caure, i més o menys fins ara, ja veurem què passa, està tot prou bé. Amb la xicoteta pega de que pues, tota la vegetació, sobretot la vegetació de cicle anual, que ha crescut moltíssim, pues, ara arriba a ser calor i es feta de repent, no? I per tant tens moltíssim més combustible que quan n'hi ha sequeres. Contra el que la gent pensa, i crec que està demostrant-se prou els últims anys, els pitjors anys en incendis no són els de sequera, sinó a voltes els de pluges abundants abans de que vinga la sequera estival, que sempre ve, això no falla mai. I per tant, pues, és una qüestió a vigilar, no? El tema de la gestió agroforestal dels nostres espais, perquè tots veiem, a més, si passegem pel camp, que està tot que se n'hi de mare, relativament. Clar, fins ara està tot molt bonic, molt verd, però això, com dic, ara de repente seca tot. Els arbustos, els arbres, no, però les herbes sí, i ahí és on hem de tindre un poc de cura, no? També, i per assenyalar un poc, tema aqüífers, pues anem bé, però no estem per a tirar coets, és a dir, el tipus de pluja que ens ha fet, comptant que venien d'anys molt secs, com sobretot van ser el 23 i 24, ha servit per a mantindre més nivells, però tots veiem que, per exemple, no n'hi ha excessos, com el que apareixen alguns barranquets d'estos que porten avui, que ara mateix no en porten, la bufera de Gaianes també pràcticament està seca, perquè, com dic, ha anat ploent bé, però no excessivament. Per tant,
0: per a recuperar el 23 i 24, que eren molt
1: clar, no per a, exacte, no suficient per a compensar ja, això. Entonces, pues pressupost, anem bé, no? En que no anem arrere ja tenim prou, ja, no?
0: Prou.
1: Però hem de considerar que les pluges tenen comportaments diferents. Ara, torna a dir, vegetació i cultius, aparentment, de moment almenys, molt bé.
0: Molt bé. Sense anar més a llum, que va ser diumenge per l'esperar, no? Ixa tormenta ahí, el que passa,
1: bueno,
0: que són,
1: sí, completament sorpresiva, no? Coses que poden passar amb el calor. També, de vegades, el calor pues, provoca que, de forma local, passa una xicoteta posada d'aire fred per damunt i, bueno, s'activen les tronades i, de forma local, deixen algo. Algo més, algo paregut va passar, inclús el dissabte, però en zones més del comtat, com em va comentar una mica que tinc en Menina Sol, que em va comptar, pues, litre i mig, però el cas de la del diumenge va ser prou més important, perquè va quantitat de que en la zona de, en algunes zones inclús Pedra, en la zona d'Ibi, la zona de Menellador, algunes zones de la zona de Sargento Baradello en Alcoi, inclús la zona d'Alcoi ja va fer 400 litros. Per tant, que no és molt, però sí que és molt, però va acabar
0: en poc temps,
1: clar. Per tant, sempre estan poquetes sorpreses, que a voltes el destorben la la previsió, perquè són fenòmens locals i que t'apareixen ahir, que clar, com sempre dic, com l'última volta que ho dius és divendres, i això passa diumenge, doncs sempre...
0: Enrique no ho ha dit, Enrique no ho ha dit.
1: La famosa frase.
0: Ahir l'han pillat. No m'has dit, per tant, què portem ara? O sigui, total, acumulat. Has dit mes per mes, però ara com
1: estem? L'acumulat que portem ara, pues, està, evidentment, ara mateix, ara t'ho dic, en el cas, per exemple, d'Alcoi, els hotels d'Alcoi, els típics, no? Pues estem entre 200 i 260 litros, 300 litros, segons el cas en escàs, com dic, des d'Alcoi. En Font-Ratxa, 364, que això és una bona senyal també, no? I en quant a la zona de la comarca del Comtat, pues jo destacaria el cas de l'Orxa, claro, en 460, és la que més en porta, però n'hi ha uns quants que estan per damunt clarament de 200, inclús de 300. Exacte. I això què vol dir? Pues això vol dir que està lleugerament per damunt de la mitja esperable per a aquesta època, perquè, clar, ara, com ja t'ho dic, l'únic mes que va fallar en les mitges va ser febrer, però els diners la van compensar de sobre. Bueno. Ara la pega està en que ve este mes, juliol, i en bona part agost, encara que agost mai se sap, que sabem que no té que ploure.
0: Que són secs, més tard.
1: Això està més clar que l'altre, és quasi el més habitual, no? Per supost, tronades soltes és que vulguem, no? I a lo millor que deixen barbaritats, però pluja de veres consistent, pues ara sabem que no les té que caure molta. Sobretot juliol, però en juny i agost, pues d'aquella manera també no podem esperar en principi massa cosa. Entonces, clar, ara lo que queda per ploure, en serio, almenys,
0: ja va,
1: deuria ser a partir de setembre-octubre, clar.
0: Exacte. Enrique.
1: Però bueno, ara mateix no anem mal.
0: Ara va la cosa bé. Vale, pues estem en contacte, això era. Vale, moltíssimes gràcies, sí, com sempre, per escoltar-te. Adeu.
2: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 € financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
3: Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
4: Beniarrés organitza aquest dissabte 6 de juny la primera edició del Mercat de la Terra. Mercat de productes locals, artesania i emprenedoria, gastronomia i tastos, visites i activitats culturals, música, activitats infantils i natura. Iniciativa organitzada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Cambra de Comerç d'Alacant i Ajuntament de Beniarrés. Mercat de la Terra, dissabte 6 de juny a Beniarrés. T'esperem!
5: Pescadería Ancla Dorada. Cambiamos de ubicación dentro del Mercat Zona Nord de Alcoy. Ampliamos nuestras instalaciones y nuestro horario para darte, como siempre, la mejor calidad y servicio. Ahora también abrimos los martes de 8 horas a 14 horas. Pregunta por nuestro canal de WhatsApp para mantenerte informado de nuestras novedades, ofertas y listados de precios.
0: Els pròxims minuts en el programa Hoy por Hoy Alcoy, el que anem és a parlar d'un llibre, una nova publicació. El títol és Rumbo a Orán, marzo de 1939. I el seu autor és historiador, és professor de la Universitat d'Alacant, és catedràtic, és alcoyà i és José Miguel Santacreu. Bon dia, José Miguel, què tal, com estàs?
6: Bon dia,
0: tal,
6: com estem vosaltres?
0: Molt bé, un plaer poder-te escoltar. Estava jo dient, xai, cagui la mar, no haver-te fet jo encara ninguna entrevista, això no pot ser, cagui la mar, perquè estàvem parlant que no és el primer llibre, que em portes ja una bona cabassà. A veure, conta'm un poquiu, la teva trajectòria. Abans de parlar en el llibre, a veure, parla'm, eres catedràtic de la Universitat d'Alacant, conta'm dos cosetes de tu, José Miguel.
6: Ah, sí, jo sóc catedràtic en la Universitat d'Alacant d'Història Contemporània, però vaig néixer en Alcoi, i vaig estudiar en Alcoi en el Col·legi La Salle i vaig estar fins als 18 anys que me'n vaig anar a estudiar a Alacant en Alcoi i per ahir pues, feia les meues incursions en la història, en el CAEA i en tot el que hi havia per ahir.
0: Sí.
6: De fet, quan era estudiant, vaig comissariar una exposició sobre 150 anys de la premsa al COI. I després vaig fer la tesina sobre els bitlleteis del COI, aixòs que va traure l'Ajuntament, que vaig fer un llibre també que va publicar l'Associació Numismàtica.
7: Ostres.
6: I, bueno, i d'Alcoi he fet moltes coses, i d'Agres, i d'altres poblets, i mira, anar treballant fent la feina.
7: Fent cosetes. El que passa que ja t'afinques més a la Can, no?
6: Sí, perquè ja des de 18 anys ja no vaig tornar després, perquè vaig estudiar, vaig treure beques, vaig estar progressant en el que és el món acadèmic fins a aconseguir la titularitat i després treure la càtedra.
7: La càtedra, exacte. No has perdut la vinculació al COI, però sí que és veritat que estàs més ubicat a Alacant, i per això jo el tenia un poc perdut. Ai, no pot ser. Però bueno, ahir hem tingut sorteta i s'han reencontrat. A veure, de la tua obra, un poquet de llibres, que abans de parlar del llibre que presentaràs aquest dijous a Cocentaina, dis-me quina publicació esteu, sobre quina temàtica, història contemporània, però conta'm un poquí, a veure què és el que has publicat fins ara.
6: Tinc moltes temàtiques així, no, vinculat al COI. Una cosa molt interessant que vam fer, això ho vam fer entre l'any 1989 i l'any 1992, vam fer un projecte per a recuperar el Molinar, que ens va pagar el Ministeri, vam fer unes planimetries, un vols, vols aeris, i vam publicar tot el projecte on plantejaven crear un parc arqueològic industrial en el Molinar, però allò va quedar en no res, al final.
7: Encara estan, és pobre, estan ahí
6: bueno,
7: batallant.
6: Tampoc em van demanar de l'Ajuntament els planos que van fer tot això, i es vaig dur per un pla que volien fer, no sé
7: què
6: era.
7: Sí, doncs estan ahí un poquet, intentant posar un valor, ara han adequat el que és l'entrada des d'Alacant, del COI, i ahir han fet una espècie de via per a poder comunicar, però sí que és veritat que encara falta faena, sí.
6: Sí, en aquella època ja estava tot, perquè en aquella època estava en els baixos de l'escola industrial, estaven en funcionament estel·lars manuals, els Jaguars, les Platt Brothers i tot el material.
7: Mira, veus?
6: I que era el director Don Roberto, que també estava en el projecte.
7: Sí.
6: I la llàstima va ser que quan ho van desmuntar, que mos va entrar un mal, perquè allí estava el museu ja fet.
7: Ostres,
6: i mira.
7: Ja.
6: I, bueno, això és una coseta en la que vaig treballar.
7: Vale, i contament alguna més?
6: Pues sobre la Guerra Civil vaig fer la tesi.
7: Ah, molt bé.
6: I clar, d'Alcoi vaig estudiar tot el que era la producció industrial que feien en Alcoi, de tot tipus, d'armes i d'altres qüestions, però no sols d'Alcoi, sinó de tot el País Valencià, que després vaig publicar un llibre que es diu L'economia valenciana durant la Guerra Civil.
7: Que curiós.
6: Després em vaig fer un altre que es diu Pirates contra la República, un altre que es diu...
7: Pirates contra la República?
6: Sí.
7: Original.
6: Ell és molt divertit, ell està totalment esgotat, ja no ho pot aconseguir ningú.
7: Ostres,
6: però n'hi ha un altre que és la seqüela, que es diu Tres claves de la Guerra Civil en el Mediterrani.
7: Ostres,
6: I ahir està mesclat tot, lo dels pirates i l'altre.
7: Ah, vale, t'entenc. Vale, pues entonces molto de obra. I com arriba, ara ja anem a veure, com arriba aquesta que he comentat al principi,
6: Rumbo
7: a Oran, març de 1939. Barcos i aviones de l'exilio republicano en el norte de África. Me cacho la mar.
6: Mira, este llibre estem presentant-lo ara, el dissabte el vaig presentar a Cartagena, abans el van presentar en Casa Mediterráneo, perquè el llibre el publica la Universitat d'Alacant en una coedició amb Casa Mediterráneo, bueno, financiació, ajudat en la financiació, i el llibre surt perquè jo fa 20 anys volia ja escriure aquest llibre, però no era el moment d'escriure-lo, perquè fa 20 anys van fer un llibre que es diu Una presó amb vistes al mar, que el va publicar l'editorial 3 i 4, que és un llibre d'unes 800 pàgines sobre els tres últims dies de la guerra en el port d'Alacant. I després d'analitzar allò, jo tenia en el cap analitzar què van fer els barcos que van eixir del port. Però, clar, no n'hi havia informació suficient en aquell moment, però durant aquests 20 anys s'han fet moltes tesis doctorals. Victòria va fer una tesi doctoral sobre els marins i l'eixida de la flota. Després, Daniel Moñino va fer una tesi doctoral sobre els que van eixir d'Almeria. un autor de Tunísia va fer una altra tesi, una de Barcelona.
7: Estic pensant,
6: jo anava llegint.
7: El Stanbrook, no? Era Stanbrook.
6: El Stanbrook,
7: sí,
6: un amic meu que ja desgraciadament està mort, que era catedràtic, Juan Bautista Vilar, va publicar la llista l'any 82 dels passatges de l'Stanbrook, i des d'entonces l'Stanbrook es va convertir en un vaixell mític, com si sols existira el Stanbrook.
7: No, n'havia mort, però va quedar un poc ahí com a símbol.
6: El mític.
7: Vale.
6: I llavors, quan he anat llegint, he llegit molts llibres i moltes qüestions, ja tenia la idea en el cap a poder escriure el llibre. Vaig conèixer a Eliana Ortega i a moltíssims testimonis, fills i descendents d'exiliats, que organitza tots els anys un congrés en la Universitat d'Alacant, on posa en contacte els estudiants, els investigadors i els descendents dels exiliats. Això ho fem en el mes de març.
7: Curiós.
6: Enguany hem fet el cinquè congrés.
7: Ostres, molt bé. Temàtica, això, específicament...
6: El nord d'Àfrica, exili en el nord d'Àfrica. Els barcos, els vaixells, l'exili... I a relació d'això van contactar en la Universitat d'Alacant, van demanar ajuda des del Ministeri per organitzar una exposició nacional que es va inaugurar en Casa Àrab sobre l'exili en el nord d'Àfrica, que es titula De l'Èxodo i del Viento, l'exili en el Magreb. I el vaig comissariar d'aquesta exposició, que es va inaugurar fa uns anys fa dos anys, ara s'inaugurarà en Túnez i després passarà a Alger i al Marroc.
7: Curiós.
6: I a partir de fer el comissariar d'aquesta exposició i de publicar-se el catàleg, vaig veure que tot el que sabia s'havia de plasmar en un llibre, que no podia quedar-se dins del meu cap soles. I és quan en tres mesos vaig escriure aquest llibre i el van publicar.
7: Ostres.
6: Aquest és l'origen del llibre.
7: En tres mesos,
6: però,
7: no? Com ja ho tenies tot més o menys.
6: Però duia 20 anys en el cap el llibre.
7: Ho tenies ja tot, és un poc una recopilació de totes les teves investigacions, no?
6: Exactament, sí, és una obra d'eixes que quan ja eres una persona madura, que ja dus molts anys treballant en això i que ja estàs al final de la trajectòria activa professional, pots escriure aquest tipus d'assajos.
7: Que curiós. I el barco que està en la portal, el vaixell quin és? Està xulo.
6: El barco que està en la portal el tenim de misteri.
7: Ostres.
6: No el desvelaré aquí.
7: Vale, perdó. Que ho llisga,
6: Posat, tu fija't, no, tampoc ho diem des del llibre, perquè l'hem posat en oscur, li hem tatxat el nom perquè no es veja el vaixell que és, i els lectors investiguen i tots em pregunten, i quin és, i no se ho dic, perquè vagin mirant, investigant, a veure qui descobreix quin és el vaixell, perquè el llibre és molt divertit, el llibre, per tindre misteris, des de la mateixa porta, que tu has dit, quin és el vaixell, i això és, ja tens curiositat pel llibre.
7: Al mateix temps. Clar, sí, a veure, tota aquesta situació és un poquet perquè Alacant va ser l'últim lloc de la República, no? València-Alacant, tota la República va anar arrinconant-se en aquesta zona, i així van ser ja pràcticament els últims reductes, no?
6: Sí, Alacant va ser l'últim lloc on les forces de la República es van rendir la matinada de l'1 d'abril de 1900.

0: que arriben, tot això.
1: Quin estudi. I avions, també, no?
0: Poses aquí, i avions, també, clar. Sí, sí. Mm. És avions que van eixir des diversos aeròdroms, tant militars com civils, i, per tant, ahir anava molta menys gent que en els barcos, perquè cabien menys passatgers, gent. Però també n'arriben d'avions.
1: I llavors he de preguntar-te, estem en ràdio Alcoi, Alcoyans?
0: Alcoyans també en van, sí, també, de tot, va. Claro. Dins del barco en van de tota Espanya. Tu pensa que en el moment en què cauen els fronts de guerra, tota la gent se'n ve cap a la costa, que venen cap a Alacant, però també van a altres ports, com t'he dit.
1: Sí.
0: Clar, en eixa gent n'hi havia tant alcoyans que estaven en el front i que fugen i arriben a esports i se'n van al nord d'Àfrica, com alcoyans que estaven en Alcoi i que es avisa al Partit Socialista, sobretot perquè n'hi ha un pla d'evacuació del Partit Socialista que genera Rodolfo Llopis i Ginés Ganga, i llavors ell fa uns llistats i avisa, i els alcoyans que estaven en perill, que podien afusellar-los, pues, esquidren i ells se'n van. Altres no se'n van, perquè, com, pues, per exemple, l'alcalde d'Alcoi, Evaristo, pues, es va quedar i el van afusellar, perquè és que no se'n van anar, doncs es van afusellar.
1: Ostres, uf, quin moment històric més dur, no?, al mateix temps.
0: Molt dur.
1: Ja comentant-me-ho, ja més erissa la pell. Ai, molt bé, doncs eixa investigació minuciosa la que ha fet José Miguel Santacreu en aquest llibre, Rumbo a Orán, marzo de 1939, que es presenta, com hem comentat al principi, aquest dijous 4 de juny, i serà a Cocentaina, al Centre Cultural Teular. Esta presentació un poquet té que veure la seu, no?, la seu universitària de Cocentaina. Explica'm un poquiu.
0: Sí, és la seu. Hem acordat presentar-lo allí perquè fem activitats per totes les seus, i hem presentat el llibre ahir, que es presentarà a les 7 de la tarda. També durem una exposició que tenim en Rollaps, que la titulem La Llegada, es difon tota la investigació sobre els vaixells que ixen i com arriben. Per tant, el llibre està acompanyat també d'una exposició, a més de l'exposició que hi ha en Madrid.
1: Vale.
0: I nosaltres sempre estem vinculats a les seus, per exemple, en la seu d'Alcoi, bueno, la seu d'Alcoi no, sinó
1: el
0: campus que tenim, ahir un amic meu, també alcoià ell, Rafael Sebastià i jo, pues, hem fet una exposició sobre l'edifici Cervantes, i l'exposició la podeu veure allí en el campus nostre que tenim ahir.
1: En el mateix edifici
0: però
1: Cervantes.
0: Però encara no l'han presentat, perquè duiem 2 o 3 anys volent-la fer, hasta que la nova directora del campus, pues, va dir, sí, i ho van fer.
1: Vale, pues això heu de presentar-la.
0: A veure quan es fa.
1: Era precisament la següent pregunta, és dir, i quan arriba així al Coll, al campus del Coll, el llibre, a veure.
0: Quan vulgueu és al Coll.
1: Jo parlo en Tono Velda, que és el coordinador cultural, i li dic, Tono, porta en seguida a José Miguel. Molt bé. I a part teniu aquesta exposició que em comentaves al respecte de l'edifici de Cervantes, que és on està ubicat la seu del campus, on es donen les classes. Ostres,
0: Eixa és una exposició permanent que està ahir, on Rafael ell és de didàctica, i expliquem com naix l'edifici, per què es construïx, quan es va construir, els diversos usos que ha tingut l'edifici, fins convertir-se en seu de la nostra universitat. En seu, en campus.
1: En campus. Va ser Timoteo Briat? No. Ai, espera't, ara ho ha dit jo i no sé. L'arquitecte?
0: Sí, n'hi ha diversos. Que hem desmentit en l'exposició és un mite, i és que no és un col·legi de l'època de Primo de Rivera, sinó que és d'antes.
1: Mira, veus.
0: El projecte, el projecte, no? S'inaugura en Primo de Rivera, però el projecte era dels liberals, el projecte de la construcció del col·legi. Molt interessant l'exposició. Aconsella als alcoians que visiten el nostre campus i s'entretinguen mirant l'exposició. També hi ha uns catàlegs petits.
1: Molt bé, que guai. Vale, doncs en això ja tornarem a quedar i ja us parlaré un poquiu de lo que és l'Expo, que m'ha paregut també molt interessant. Aquest edifici de Cervantes emblemàtic, que passem sempre pel passeig de Cervantes, veiem l'edifici però no sabem moltes coses d'ell, exacte, i ahir vosaltres ho contareu. I per últim, José Miguel, ara fa poquiu també vam estar parlant perquè un alumne teu, que és el que ha fet un alumne teu, que, ostres, vull parlar en ell, però és que això és, vamos, curiosíssim. Conta.
0: Ha fet una tesi sobre els moros i cristians. Ostres. Bueno, una no, és és

I com hem comentat, els pròxims aproximadament 5 minuts els deixem per a aquesta secció habitual de Zoco Radiofónico, on els nostres oients el que poden fer és tocar per telèfon al número 96-652-6276 per qualsevol compra, venda, el que ells necessiten. Tenen així els micròfons de Ràdio Alcoi oberts en els pròxims minuts.

ens queden un parell de minutets, a veure si tenim sort i alguna telefonada en directe podem comptar amb ella. Recorde molt ràpidament el número de telèfon 96 652 62 76, 96 652 62 76, aquest espai de Zoco Radiofónico.

No, ens queda un minutet, però ja no, ja no podem, ja tindre més participants, apenes un minut, no arribem. Aixina que res, els agraïm el fet d'haver estat pendents. Anem a veure si el dimarts que ve sí que tenim un poc més de temps. Aixina que moltíssimes gràcies per la seva participació.